0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia. Esquerra Republicana immersa en una decisió cabdal de cara a les eleccions del 29N, més que Esquerra, concretament Gabriel Rufián. Amb la incògnita de qui encapçalarà les llistes, la formació republicana tancada demà diumenge el termini per presentar els avals necessaris per presentar candidatura. Entrevista del programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu al Parlament, Esther Capellà, confia en certificar un acord de partit.
2: Compte que hi hagi un acord intern amb Rufián.
3: Jo espero que sí.
0: Un acord intern entès entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, que observen de ben a prop els comuns per si el de Santa Coloma es desvia del que sembla que està escrit i aposta per sumar esforços al Front Ampli. Gerardo Pisarello.
4: Tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: És l'inici d'una cursa de fons que conclourà el 29 de novembre a les urnes. Qüestions polítiques a banda, encetem un cap de setmana llarg al Pont del Pilar amb més de 4.300 vols des d'aquest divendres i fins dilluns. A l'aeroport del Prat també increment de trens en una estació de Sants que després d'una setmana convulsa continua recuperant la normalitat amb passatgers amunt i avall.
5: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí, vamos hoy y volvemos mañana.
6: A Zaragoza, que son las fiestas de los pilares y nada, y vamos a pasar allí unos días.
7: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres.
8: Pero porque nos gusta mucho viajar y así hemos dicho, tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
9: No, vamos al pueblo. Sí, a un pueblo cerca de Lleida.
0: Fins aquest migdia és previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles. Connectem amb el servei català de la trànsit. Citació hores d'ara, Sílvia de Lamo, endavant.
10: Bon dia, de nou des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha alguns punts de lentitud. A la P7, per exemple, a Montornès, en sentit a Girona, hi ha 4 quilòmetres. A la C7, a l'eix de Llobregat, hi ha aturades tant a Berga com a Cercs, en sentit al túnel del Cadí. I a la C17, a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll, també cap a la zona del centre urbà. A la C55, aturades a Castellgalí, en ambdós sentits de la marxa, i unes obres estan alentint la circulació a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, i en el cas de la C17 estan provocant 6 quilòmetres a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll. Això és tot. Bon dia.
0: Un pont amb una previsió meteorològica agraïda. Aiment, Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Cap de setmana amb pont i temps estable a Catalunya. Avui dissabte predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A la nit, alguns núvols baixos al Pirineu. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona i a Tarragona i 22 graus a Lleida. A Tarragona bufa el mestral amb intensitat moderada. Demà diumenge també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud a tot el territori. També pujaran les temperatures mínimes, 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Un temps plàcid que contrasta amb els aiguats d'aquesta setmana. A l'edició cap de setmana analitzarem per què alguns municipis es van inundar i els carrers es van convertir en autèntics torrents. També el paper dels rius. Per cert, que els bombers encara mantenen el dispositiu de cerca del menor desaparegut a Granollers. Amb l'Albert Vaques a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: La cursa per les eleccions del 29N ja ha començat amb la configuració de les candidatures. Noms propis que liderin els projectes que es defensaran durant la campanya, si és que en algun moment els partits ho han deixat de fer. Esquerra Republicana, encara amb els deures per fer demà a la tarda, conclou el termini per presentar els avals. Gabriel Rufián sona i ressona per la candidatura republicana o també per liderar el front d'esquerres. El programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu Esther Capella titlla Rufián de molt bon candidat i confia en que s'arribi a un acord intern perquè encapçali les llistes del partit.
3: Som l'Esquerra Nacional. Nosaltres competim amb interès de Catalunya. Anem amb unes eleccions per defensar Catalunya, per treure el millor resultat a Catalunya, per ser decisius a totes les càmeres parlamentàries en les que es decideixen qüestions que afecten el conjunt dels ciutadans de Catalunya, catalans i catalanes, la millor representació a les càmeres a Madrid és Esquerra Republicana, que és la garantia que batallarem pels interessos del país.
0: Des dels comuns, mà estesa i desig inequívoc que Rufián formi part del nou conglomerat de les esquerres. Aquest front ampli en construcció. Gerardo Pisarello assegura que la decisió és del de Santa Coloma, però l'emplaça a pronunciar-se i a formar part del nou projecte.
4: Si ell està pensant que té sentit, no?, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: Un front que també contempla altres opcions, com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Segons Pisarello, el temps els juga en contra, però les forces d'esquerra treballen de manera discreta, parlant amb tothom, diu, i confia que arribaran a una solució abans que la burocràcia electoral obligui a tancar les llistes. Les candidatures oficials es presenten el 21 d'octubre. Unes eleccions anticipades, un avançament propiciat pel desnonament de la Mari Carmen el passat 23 de setembre a Madrid, va ser la guspira de les mobilitzacions, acampades i també la llavor de la vaga general que s'està organitzant. Aquest divendres, nova marxa pel centre de Barcelona, en record també de l'Olga. Són dos noms propis que han posat cara a una crisi que ha picat a moltes portes.
12: Volem el que és nostre! Aigua, llum i sostre!
0: És un dels clams que van ressonar ahir al centre de Barcelona. Volem el que és nostre, aigua, llum i sostre. Un clam bàsic, com els drets bàsics i fonamentals, però també vulnerats. I si parlem de drets, la salut mental també n'és un. Avui dia mundial és una jornada que ha de servir no només per trencar estigmes, sinó per donar resposta a unes necessitats vitals. I una salut mental que centrem en un col·lectiu molt concret, els infants de Gaza. Metges Sense Fronteres denuncia, des dels afores del Museu del Disseny, les afectacions psicològiques dels menors després de 3 anys de conflicte i d'un any d'alto el foc trencat per Israel. L'ONG ha desplegat el dibuix de la Rahaf, una nena d'11 anys de la franja, on retrata el seu dia a dia i una infantesa trencada. Joan Tubau és el coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
13: Enormes dificultats per jugar, que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius, són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
0: El mural, obra de l'artista Toni Ortiz, té una superfície de 50 metres quadrats i estarà desplegat fins aquest vespre.
1: Edició cap de setmana.
0: Ho destacàvem en portada, una setmana marcada pels aiguats per les pluges torrencials. A l'edició cap de setmana volem analitzar amb veus expertes què ha passat aquests darrers dies, en quin moment carrers s'han reconvertit en torrents, cases s'han inundat i sediments, branques i troncs han estat arrossegats per la força de l'aigua. La primera parada des del punt de vista de l'urbanisme. Cal estudiar el territori i detectar les necessitats bàsiques. També observar mesures que funcionen, com ara els dipòsits de tempestes subterranis ubicats a la ciutat de Barcelona, que acumulen l'aigua dels forts aiguats. Mireia Moreno.
14: Preparar les nostres infraestructures és bàsic per mitigar l'impacte climàtic. Carles Conill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, adverteix que no cal reconstruir tot el país, però sí potenciar l'ús de drenatges sostenibles o materials amb més capacitat d'absorció.
15: En municipis més petits o no tan densos, com estem parlant del centre de l'àrea metropolitana, pot ser la solució. Són sistemes de drenatge més sostenibles, que busquin la infiltració.
14: També cal un bon manteniment i el que pot semblar una obvietat, però cal recordar, no construir en zones inundables. A casa nostra, la llei d'urbanisme, combinada amb la llei estatal d'aigües, delimita la construcció en zones inundables. Ens ho desgrana la Greta Tresserra, presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes per la Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
16: Això no vol dir que totes les zones que són inundables sigui prohibit construir, però els llocs que tenen més perill o més risc, les restriccions són més fortes.
14: I afegeix que cal tenir present una gran veritat, l'aigua té memòria.
16: Una riera, per molt que estigui seca i que porti molts anys seca, continua sent una riera. I que durant molts anys

0: de famílies, doncs, es fa i amb suport dels poders públics, per suposat.
1: L'urbanisme, un aliat per combatre el canvi climàtic.
2: La segona parada del cicle de l'aigua, crescudes de cabals i desbordaments de rius i rieres en el punt de mira. Els experts coincideixen que davant aquest repte climàtic l'adaptació passa per la renaturalització dels rius respectant el seu cicle. Laura Zurriaga.
3: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
4: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
3: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
5: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això, fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i, per altra banda, tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
3: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
6: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió i, posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs, poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
3: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
2: I les destrosses han estat més que evidents: camps, conreus, edificacions i també cotxes. Davant aquestes pèrdues, que s'estimen milionàries, empreses i particulars s'han vist obligats a revisar les cobertures de les assegurances. Joaquín Calvente.
7: Inundacions, filtracions, mobiliari malmès i electrodomèstic i cotxes espatllats són els sinistres més habituals després d'un fort temporal de pluges intenses i torrencials. El primer pas, tan bon punt se'n té coneixement, és notificar-lo a l'assegurança. Carlos Solís, assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.
8: El més important és comunicar el sinistre. Si té un corredor d'assegurances, un agent d'assegurances, que l'informi el més aviat possible, i si és possible que faci fotografies, vídeos dels danys i que guardi tots els justificants o factures en el cas de que hagi hagut de realitzar alguna actuació urgent.
7: Cal comprovar l'abast i els capitals contractats a la pòlissa, si està inclosa la cobertura de danys atmosfèrics i els llindars d'intensitat de pluja exigits per activar-la, així com els límits econòmics establerts, és a dir, l'import màxim que l'asseguradora assumirà pel sinistre emparat. Pel que fa als comerços i les empreses de les comarques més colpejades, des de la PIMEC asseguren que 3 de cada 4 n'han patit afectacions de manera directa o indirecta, i de les afectades el 80% n'han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Moisès Bonal és director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de la PIMEC.
9: Nosaltres hem fet una estimació en la que ens surt que els aiguats han tingut un impacte econòmic de 117,5 milions d'euros sobre les empreses, bàsicament de 5 comarques analitzades a fons, que són el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès oriental.
7: Només en danys materials, les pèrdues fregarien els 29 milions d'euros. Per això, la patronal considera insuficients els 5 milions d'euros en ajuts directes del primer paquet de mesures que ha aprovat el govern català per a fer front als danys de la tempesta.
2: Gràcies, Joaquín. I de la crònica judicial, culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent, l'acusat del crim masclista de Girona. Ha estat la decisió per unanimitat que ha pres el jurat, desestimant un dels arguments de

0: home que en el moment dels fets patia un trastorn mental. El fiscal i les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més de pena pels delictes d'agressió sexual i robatori. Els fets van tenir lloc la nit del 26 de juliol del 2023, quan l'agressor va esperar que la víctima, la Carla, entrés a casa seva, la va atacar pel darrere, deixant-la inconscient per després agredir-la sexualment i matar-la. El judici ha quedat vist per sentència. A Agramunt, des d'avui i fins dilluns, se celebra una de les fires més esperades, la del torró i la xocolata a la pedra. La principal novetat és que la fira s'amplia un dia més, aprofitant el festiu. El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i 130 parades pels carrers que es complementen amb tallers, degustacions i diferents activitats adreçades al públic familiar. Pepa Sant Genís.
1: Falten encara uns quants dies per Nadal, però a la Fira del Torró d'Agramunt aquest cap de setmana ja es poden comprar totes les varietats del postre més típic de les festes nadalenques. La Fira és l'aparador on els torronaires d'Agramunt donen a conèixer les novetats que han creat aquest any, sense deixar de banda les més tradicionals. Zoe Valero, torronaire.
2: Bé, doncs la Fira del Torró per nosaltres sempre doncs, és el tret de sortida de la campanya Nadal. Tot ben just doncs, acabem d'elaborar doncs, totes les varietats que no poden faltar a totes les taules de Nadal, però sense tampoc oblidar de totes les varietats doncs, més innovadores.
1: I n'hi ha que arrisquen força a l'hora de treure novetats al mercat. Àngel Velasco, torronaire.
3: Anacards i wasabi. El típic snack japonès, al Japó es consumeix moltíssim i la veritat és que li hem ficat un caramel de wasabi i hem introduït l'anacard com a fruit sec, que fins ara sempre havien treballat més amb l'ametlla o l'avellana, i la veritat és que dona una textura i un sabor que el que li agradi al picant i al wasabi doncs disfrutarà d'aquest torró.
1: Aquest any, com que dilluns és festa, la fira durarà 3 dies. Tamara Lombardo, directora de la Fira del Torró.
4: El que hem intentat és omplir d'experiències i activitats els 3 dies de la fira. Crec que finalment ho hem aconseguit i ara el que ens queda és que el visitant vingui a gaudir-la.
1: Tot i l'encariment dels fruits secs i el cacau, els torronaires d'Agramunt han decidit mantenir preus.
0: I aquest vespre, Ràdio 4 i la 2CAT us acostaran en directe l'última 10 d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb un programa especial per celebrar el primer any de vida del nou canal i també la fita més gran de la història de la música en català, Agnès Batlle.
5: Amb l'amenaça de pluja constant, desitjant que el cel no es tornés infern durant tota la setmana, que va obligar a suspendre el concert de dilluns i ajornar-lo fins dijous, Oques Grasses viurà aquesta nit l'últim dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Fins a 220.000 persones els hauran pogut acomiadar en directe, una fita fins ara inèdita, només assolida per Coldplay. Els osonencs posen punt i final així a una trajectòria de més d'una dècada, amb 6 discos publicats, 3 d'ells d'or, que els han catapultat a ser un dels grups que canten en català més escoltat de la història, amb més de 500 milions de reproduccions només a Spotify. Un cant a la vida, l'amor i el creixement personal plegat de metàfores i un llenguatge proper i quotidià, carregat d'humor i sensibilitat, amb una veu inconfusible com la de Josep Montero. Oques Grasses arriba així al final del camí, convertits en un fenomen popular sense precedents. Els 4 concerts de l'Estadi Olímpic no són només el comiat d'una banda, sinó una de les grans fites de la història recent de la cultura popular catalana i l'esdeveniment més gran assolit mai per la música en català. I aquesta casa hi serà en directe. Qui el vulgui viure o reviure, la 2CAT amb un programa especial previ l'acostarà amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez al backstage amb cares conegudes de la 2CAT i Ràdio 4 a partir de 8:45, just a l'inici del concert. I pel record, sempre més a RTVE Play.